ẹ̀sìn ọ̀nà lásìn títí títí títí títí táwà religious tolerance láà lè tolerate ara wa láàmà discriminate láàrin ara wa àríwá bàjẹ́ ńlẹ̀ à níbẹ̀nu àtẹ́lù èyí tí ó kàn wá láàmà.